0: Som la pols, som l'aire, som l'aire que respirem, som i jo pujo les escales, escales amunt, i jo pujo les escales per cercar-te, som la pols que respirem, som i som tu i jo, som com l'aire com respira, som com l'aire com respira, som jo pujo escales amunt, som la porra de la policia, corre la policia, som la porra, som la púrria, som corre, som un riu que baixa, som qui no riu. Qui has dit que riu? Som un riu i jo escales amunt. Som el riu que hi ha al terrat, som el riu d'alta baix. I jo pujo quan som que som, i jo et cerco, som que som, som i corre, pam i pipa. I què em dius si no et dic res? Som la destrossa, som la destrossa silenciosa. Som l'ascensor, som l'ascensor. Que es tanca i que puja, que s'obre i que puja, que es tanca i que puja, que s'obre i que puja, que es tanca i que puja, que s'obre i que puja, que es tanca i que puja, que s'obre i que puja. Som la metàfora inesperada, la que arriba tot de sobte. Som la metàfora inesperada, la que arriba tot de sobte.
1: Vous êtes sur le 105.4 et nous vous proposons d'écouter ceci.
2: Bonsoir, vous êtes à l'écoute d'Indie Drome, présenté par Philippe Petit.